conscrits. Dempoi tres junts per la carriera, través la fango e los pavats, pel bon camí, miet geraiero, cantan guimun como de fats. Amb un tambur, viallo maniero, calquis drapel mies esquissat, lo junt, la nuit, fan un ellero con l'escreio de caps brulats. A ser l'ustun, après bu vostre, jonis gujats, vendrà lo vostre, quan vostre vint ans tu staran. De tirar el sort serà votrace, tant que puries, fases tapaces, si rostardies, per un altran. Ananda Isaga Isot per away, mes lu poet, lu felibre, nous bailara RNDP, leu plasegur, adicias a tutis, e merces pla de nous amura fidels, al cop benent.

La petjada de 4 segles de presència catalana a Sardenya. Segona part. És un article d'Ignasi Díez Moratilla i l'escoltarem amb música d'Aleix Gaus Bonastre. A la precedent emissió ens havíem quedat amb el conflicte amb la Corona d'Aragó i ara seguirem amb aquest tema. Batalla de Sant Luri i mort de Martí el Jove. El príncep Martí el Jove, fill del rei Martí l'Humà, va ser l'encarregat de donar el cop definitiu als revoltats, derrotant-los a la sagnant batalla de Sant Luri, 1409. Tanmateix, la victòria sobre un exèrcit que era molt superior en efectius va ser agredolça, ja que el príncep moriria de malària pocs dies després, deixant la corona d'Aragó sense successor a la mort del seu pare. Martí el Jove, darrer príncep del casal de Barcelona, va ser enterrat a la catedral de Càller i sobre la seva tomba, que encara conserva les seves despulles, es va erigir posteriorment un esplèndid mausoleu barroc amb les barres catalanes, en aquest cas, 5. Actualment a la façana del castell de Sant Luri pengen les banderes catalana i de la família rebel sarda dels Arborea. Una relació fructífera. La relació entre Catalunya i Sardenya en època medieval i moderna seria especialment intensa en tots els aspectes. L'illa va esdevenir un regne més de la Confederació, prenent com a model institucional el Principat de Catalunya i com a llengua franca el català, fins i tot durant el període hispànic. Les 4 barres catalanes seran presents arreu, a l'arquitectura, als documents, l'heràldica i en obres d'art com el magnífic retaule de l'església de Santa Maria del Regno o en fonts públiques com la Fontana di Rossello a Sàsser. Actualment, a la part superior de l'escut de l'Alguer encara són presents les barres catalanes. L'escut de Càller, que les va lluir fins al 1776, encara les conserva en l'emblema de la seva universitat. Aquesta fructífera i duradora etapa, que fregarà els 4 segles, finalitzarà amb els tractats derivats de la Guerra de Successió, que atorgaran Sardenya al Savoia, 1720. I a partir d'aleshores, la llengua catalana anirà desapareixent de l'esfera social de manera gradual, tot i que el prestigi no el perdrà fins ben entrat al segle XIX. Els darrers testimonis documentals en català a l'illa són unes actes notarials signades a Càller que daten del 1835, tot i que el 1850 encara va ser imprès a Càller un catecisme en català per ordre del bisbe de l'Alguer. Presència lingüística del català. La llengua sarda rebrà una influència important durant el llarg període de presència catalana a l'illa. El Diccionario Etimológico Sardo de Max Leopold Wagner arriba a comptabilitzar uns 4.000 mots sards prestats pel català, com jaju, avi, draperi, sastre, calaixiu, calaix, bardúfula, baldufa, ulleres, ulleres, o bussaca, butxaca. Fins i tot el mateix nom de Sardenya, en italià Sardenya, prové del català. A banda, actualment, molts cognoms catalans són presents en la societat sarda. Foix, Garau, Sant Just, Aymeric. També han perdurat abundants topònims, com els que donen nom a les localitats de Tiana, Iglesias, Esglésies, Teulada, El Mas, El Mas, o Montserrato, municipi de l'àrea metropolitana de Càller, on es troba l'església de la Beata Vergine de Montserrato. Un cas curiós és el de la població d'Oliena, Oliana en sard, situada a l'interior de l'illa, i la Oliana catalana, a l'Urgell. Ambdues van estar durant el segle XIV sota el poder de la mateixa família senyorial, els aragonesos López de Luna, i en el seu terme es troba l'ermita de Nostra Senyora de Montserrato, que custodia una imatge de la Morenita. S'ha de tenir present que existeixen topònims que s'han acabat perdent, com el de Castell d'Empúries, nom amb què es va conèixer la localitat de Castell Sardo fins al segle XVIII.
Aquesta denominació probablement està relacionada amb Ramon d'Empúries, membre de la noblesa pertanyent al casal comtal d'Empúries, que va participar en els primers anys de la conquista de Sardenya. La pervivència de l'Algarès. Malgrat la ruptura sobtada d'un lligam de gairebé 4 segles, la llengua catalana no desapareixerà completament de l'illa i perdurarà a la ciutat de l'Alguer fins als nostres dies. L'anomenada Barceloneta Sarda, repoblada exclusivament amb colons catalans al 1354, no perdrà mai la consciència d'una identitat i orígens diferents dels de la resta de Sardenya. A principis i mitjans del segle XIX, estudiosos italians i alemanys confirmen en els seus treballs el vincle lingüístic entre l'Alguer i les terres de parla catalana. No serà fins al 1864 que s'estableixin els primers contactes entre erudits amb la participació de l'arxiver de Càller, Ignazio Pilito, als 5ens Jocs Florals de Barcelona, cosa que demostra que el record del passat català a l'illa mai es va estroncar. Tanmateix, seria el polifacètic diplomàtic i viatger català Eduard Toda i Güell, establert com a cònsol a Sardenya entre 1887 i 1890, qui es mereixerà el qualificatiu de redescobridor de l'Algarès per a Catalunya. Gràcies a la seva incansable tasca divulgativa al Principat i el seu mestratge implicant els algaresos en tota mena d'iniciatives i associacions, es tornen a restablir de forma ferma els vincles a banda i banda del mar. La Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial van provocar un brusc parèntesi. La relació es tornaria a reactivar gràcies al viatge del retrobament, impulsat per l'historiador Pere Català i Roca, qui el 1960, en ple franquisme, va organitzar un viatge que portaria en vaixell un grup de 141 intel·lectuals i membres de la societat civil catalana fins al port de l'Alguer, on la comitiva seria rebuda per uns 20.000 algaresos brandant senyeres. Malgrat tot, durant la segona meitat del segle XX, l'algarès patirà un gradual estroncament de la transmissió generacional en favor de l'italià fins a arribar als nostres dies. Actualment, el sap parlar poc més d'un 50% de la població. Però la lluita per la preservació de l'algarès està en l'agenda de nombroses iniciatives cíviques i municipals. Moltes són les mostres materials de la relació secular de l'Alguer amb les terres de parla catalana, més enllà del patrimoni arquitectònic. La senyera quadribarrada, present a la part superior de l'escut de l'Alguer, oneja a l'Ajuntament. La retolació dels carrers a la ciutat és bilingüe català-italià. El nomenclàtor, que en molts casos no es correspon amb la denominació italiana, carrers, vies i rambles de Catalunya, Tarragona, Perpinyà, València, Vilafranca del Penedès, Mallorca, Menorca, Montserrat, Mercè. La missa setmanal en català a l'església de Sant Francesc o el monument a la unitat de la llengua que s'alça com a testimoni d'aquesta cultura comuna. Heus aquí, hem escoltat la segona part d'aquest article tan interessant. La petjada de 4 segles de presència catalana a Sardenya, d'Ignasi Díez Moratilla, amb música d'Aleix Gaus Bonastre. Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana.

Bona vespre, amics. Avui amb altres dins del nostre programa, La Veu de l'Horta, el programa dedicat a la vila o al poble de Carvet. Suposo que no s'enfadaran ni els uns ni els altres, si dic la vila o el poble, perquè a so meu tenim el costum de dir sempre el poble, però en fi, que mos perdonen.

De la Serra del Cavallón baixen uns quants barrancs que s'ajuneixen ja en el terme de Carvet per formar el riu Seco de Benimodo, un curs d'aigua intermitent que corre paral·lel al Magre. El tros de dejecció d'aquest riu Magre impedeix de desaguar en ell desviant-lo cap al sud i fent-se desembocar en el riu Verd. Per tant, la més gran part del terme de Carvet és un domini de terreny pla, de planura, d'origen al·luvial i molt fèrtil per a practicar l'agricultura. Carvet es beneficia de reg en no menys de 3.400 hectàrees, el qual converteix Carvet en el tercer municipi després d'Alzira del Gemesí en més gran superfície de regadiu de tota la Ribera Alta. La superfície, diríem, de la ciutat és de 4.528 hectàrees. Geogràficament, el terme de Carvet, com us he dit, aboreja en els municipis següents, al nord amb Catadau i al Barb, al sud amb l'Alcúdia, Guadassuar i Benimodo, a l'oest amb Tous i Catadau, i a l'est amb el Ginet. Es troba uns 40 metres sobre el mell del mar i s'ha situat al sud de la ciutat de València, a 39 graus 13 de latitud nord i 3,10 de longitud del meridià de Madrid. Aquest terme està travessat del nord al sud pel riu Magre, d'escàs cabdal, però de grans avingudes en èpoques de pluja. El clima és mediterrani, la temperatura mitjana anual és de 16 graus i la humitat en l'aire és de 62 graus. Són rares les nevades, més freqüents les gelades, això sí. Comunicacions. Carvet dista 28 quilòmetres de la ciutat de València. Compta amb una estació de ferrocarril, tren que es converteix en metro a arribar a la capital. La carretera comarcal Tavernes de Valldigna, Líria, travessa Carvet per el centre de la carretera comarcal i de la població. A més, un enllaç connecta Carvet amb la Nacional 340, Albacete, València. Dos línies d'autobusos passen per la població, va de Catadau a Alzira i va de Benimodo a València. I després d'escoltar una miqueta de musiqueta més, anem a veure les coses sèries, les coses sèries, les coses tradicionals, la història, els primers pobladors, els llocs d'interès, les esglésies, els carrers, els palaus, les coses, i la cuina també, perquè bo, quan on parla de país valencià, jo us he dit això que fa, l'histoire est indispensable. Les vieux monuments, les endroits d'intérêt public, c'est extraordinaire. Mais la cuisine est incomparable. Alors, en tant que bon méditerranéen, en tant que bonne personne, disons, qui a vécu très longtemps dans cette terre merveilleuse, dont on va parler, mais pour la dernière chose, la cuisine, parce que là, c'est quelque chose avec laquelle on finit très, très, très, très bien notre programme.

Les més antigues mencions escrites sobre Carvet es troben en el llibre del repartiment, on en l'any 1238 es designen repetidament les alqueries de Carvet i Alfarb com els principals de la vall d'Alcalà. D'aquesta subcomarca natural també formaren part Catadau i Llombai, amb els seus respectius castells en temps dels moros, puig que també varen existir en Carvet i Alfarb, i es va posar el nom en plural Vall d'Alcalans. Segons en Joan Coromines, en 1995, és probable que el nom de Carvet resulte de l'àrab vulgar valencià qualet, Alcalans, que significa plaça fort, castell, reduït a calet i contaminat per la R del nom de caverna de Matamont, en la que els moros anomenaven Garvedí, cova infernal, o Garda Almeid, cova dels homes morts. Donc voilà, c'est assez de, peut-être des choses qu'on peut trouver, disons, le nom viendrait de ce qui est probable, d'après une étymologiste, le nom de Carlet vient de l'arabe courant en valencien, Qualet, c'est Alcalans, ce qui signifie une place forte ou un château. Réduit à Calet, et après, disons, rajouter le R du nom de la grotte de Matamon, grotte que les morts de la région appelaient Garvedi, grotte infernale, ou Gar Almeid, la grotte des hommes qui sont morts. Donc voilà, ça c'est à propos ce qui concerne les origines, disons, du nom de Carvet. Parce que bon, Carvet aussi, ça pourrait devenir une déformation de une déformation du prénom Charles. Mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'en valencien ou en catalan de la région, Carves, c'est Charles, et Carvet, ou Carvet, c'est le petit Charles, ou un diminutif comme ça. Enfin, ça, c'est déjà une autre chose. Une autre fois qu'on fera notre programme, on va s'étendre sur ces, peut-être, sur ces choses, mais on va revenir sur l'histoire de Carvet. Los primers testimonis de l'activitat humana de la ribera de Júcar o de Júcar coincideixen en el panorama general de la prehistòria valenciana, en la que a partir del paleolític mitjà o musterià és quan veiem consolidar-se la presència de l'home, 50.000 a 40.000 anys abans de Crist. De les etapes anteriors es coneixen molt pocs jaciments de la comunitat valenciana. En el referent a Carvet, existeixen abundants restes trobats per Daniel Serrano que fan remuntar els orígens del poblament de Carvet a la prehistòria, ja que es varen trobar puntes de fletxes, agulles i raspadors de sídex, precedents del paleolític i neolític, en anomenar cova del cosí o cova del primo a la parra. En 1961, per part del Servei d'Investigació Prehistòrica, es van fer prospeccions en la Mola. Este lloc, en les seves característiques, feia pensar que podrien trobar-se restes d'un poblat de la cultura del bronze valencià. Aquesta època es caracteritza per substituir el sílex pel metall per a la confecció dels estres i per utilitzar massivament la ceràmica. No obstant, els resultats foren negatius i així ho expressa Enric Pla Ballester. La prospecció fou totalment infructuosa, poiquen en les terres conreuades des de fa molts anys no es va trobar ningú objecte arqueològic ni signe d'edificació que clarament pogués atribuir-se a aquesta època prehistòrica. Això mos ve del report o informació d'activitats Arxiu de la Prehistòria Llevantina de l'any 1966, la pàgina 290. Una musiqueta més i anem a tornar amb altres.

Los primeros restos documentados en Carvet pertanyen a la cultura ibérica. Este apareix a darreries del segle VI abans de Crist. El poblament ibèric s'articula en un conjunt de jaciments dependents del nucli principal, fortament defensat. El principal jaciment de Carvet es troba en la Font Blanca, en la zona dels Cabeçolets, a 3.600 metres del poble. El material més antic és un fragment de ceràmica campaniense, a que nos indica que el jaciment ja existia entre la segona meitat del segle III i primera del segle II abans de Crist, tenint a partir d'aquest moment continuïtat, com indiquen les ceràmiques campanienses B i les sigilates. Altre jaciment ibèric es troba en el poblat de Matamont, a l'oest en els termes de Carvet i Catadau, formant límit amb el de Tous. D'esta loma de Matamont es van recollir 8 fragments de petit tamany de ceràmica àtica de Berniu, totes elles de vernissats negres, alguns de ceràmica ibèrica amb decoració geomètrica senzilla. Aquests restes es conserven en el caixó número 22 del Servei d'Investigació Prehistòrica. En quant a l'època romana, esta comença en l'estat espanyol en l'any 218 abans de Crist. D'aquesta època s'han trobat els següents jaciments en Carvet: els Fornals, segle I i II de Crist, la Font Blanca, darreries del segle III abans de Crist i dos després de Crist, i el Pedregalet, crònicament indeterminada. La ceràmica d'aquests jaciments és fina, campaniense, sigillata, aretina i sigillata clara. Algunes porten decoració en relleu. Pràcticament tots els jaciments romans ens han proporcionat tègules i imbrisses que formen els terrats de les cases. El jaciment de Pedregalet mos ha donat, a més, restes de mosaics, el que és corrent en edificacions nobles. També s'han trobat restes de termes i, segons Emili Begut, es varen trobar en els Fornals àmfores i monedes. Entre aquestes, una de Vespasià, 69-79 abans de Crist, i altres hispano-romanes de Celsa, el que fa que, bé, la prova és de que en aquesta part, doncs, s'han establert els estres humans, i tenim proves molt fortes d'aquesta presència romana i anterior en aquestes terres valencianes.

El primer testimoni escrit sobre Carlet el trobem en el llibre del repartiment. Així apareix la donació de Jaume I a Pere de Montagut el 5 de juny de 1238 en les alqueries de Carlet i Alfar, que es troben en el Vall del Cabà, en els forns i els molins. Carlet era una alqueria musulmana i tal com estava constituïda per gent, camperols lliures i propietaris de les seues terres. Molt sovint, la població s'assentava al voltant d'una torre que feia funcions de defensa i de guaita de la comunitat rural. Aquestes torres eren de dimensions reduïdes i no tenien caràcter senyorial. En Carlet hi ha constància de l'existència d'una d'aquestes torres que fou destruïda en el segle XVI, segons afirma Escolano. Segons en Carreras Candi, la primera carta a poble data del 17 de gener de 1251 i fou feta a Fuero d'Aragón. El senyor territorial portà 57 pobladors per Carlet i l'Alcúdia. En aquestes i les posteriors cartes poble podem observar les relacions de dependència de la gent del camp respecte al senyor que quedaven sempre inalterables en les línies generals fins a la supressió dels senyorius després de la mort de Ferran VII. El 22 de desembre de 1329, el rei Alfons VI concedeix al senyor la meitat de les penes i el coneixement de les causes criminals, excepte les condenes de mort i motivació dels membres. En 1348, Carlet passà a la família Vilanova i dependitzant-se de la jurisdicció d'Alzira i reben el títol de vila. En 1374, Vidal de Vilanova, casat amb Elvira de Montagut, ven Carlet als jurats de València, els quals a la seva vegada, en 1375, ho varen vendre a mossèn Gonzal de Castellví. La primitiva població se situava més al sud que en l'actual perímetre, a aquells carrers en el que avui anomenaríem Veseres Altes o el Camí d'Alzira. Des de 1500 la població es comença a extendre's per la part noroest. L'antic circuit tenia alineació semiàrab amb els carrers estretets i tortuoses, així com arcades en gran nombre de cases de baixa façana de ailers separant i portes de ferradura. Durant la Germania de 1519-1522, els agermanats de Carlet assaltaren i varen saquejar el castell de Castellví. Els musulmans que tenien condicions de vassallatge més oneroses es varen mantenir fidels al senyor i la població cristiana als agermanats. El que fa que, voyez, dans ces terres-là, au cours des siècles, ils ont un aspect paisible, ils ont un aspect tranquille, ils ont un aspect, disons, souriant, un aspect, disons, qui vit sa vie normalement sans grande altération. Mais ne trompez-vous, on dit toujours que l'eau tranquille réserve des surprises. Et c'est vrai, si on regarde bien l'histoire au cours des siècles, ces terres qu'ils ont, cette apparence si tranquille, ils se sont vus très souvent de fois réveillés le matin avec des choses assez, pas tellement bonnes à raconter. Mais en fait, ça fait partie disons, de la vie de tout le peuple, de tous les pays et de toutes les provinces et toutes les façons d'être des gens. Mais c'est vrai, malgré tout, il y a ce caractère vivant, il y a ce caractère gai qui reste. Tout en étant un mélange terrible ou très fort des deux cultures, deux civilisations et deux façons d'être des gens bien différentes. On écoute une musique de puce et on revient.

L'any 1604 fou creat el títol de Conde de Carvet a favor de Jordi de Castellví i López de Mendoza. Després de l'expulsió dels moriscos l'any 1609, el Conde de Carvet repobla la vila i es fixen les condicions per les que s'han de regir els pobladors. El Conde otorga una nova carta poble en l'any 1610 i el poble queda dividit en antic i nou. En 1620 es va fundar un convent de dominics que va desaparèixer amb l'exclaustració. Durant tot el segle XVII, els vassalls s'enfronten al conde en numeroses ocasions per considerar molt exigents i molt fortes les exigències del senyor. Aquests enfrontaments foren tant per la via legal, formulant-se problemes davant la corona com per la violència sublevant-se la gent. En 1801, el poble va saltar i va saquejar el Palau Comtal, reduint a cendres els arxius dels escrivans. En 1830 s'estableix un jutjat de primera instància i instrucció. El 19 de juny de 1872, el nucli urbà de Carvet pateix les conseqüències d'un terratrèmol de forta intensitat. El portal de Sant Bernat, el Palau Comtal i l'església parroquial pateixen uns graus danys. El primer enxample de Carvet comença el 23 de juliol de 1884, quan s'enderroquen les portes 0, Sant Roc, Tambor i el Nord. El Palau Comtal fou enderrocat definitivament en 1891, a efectuar-se un nou enxample de la població. Es varen urbanitzar els terrenys contigus al Palau, obrint-se el carrer de Sant Bernat. I en 1894 arriba a Carvet la primera locomotora a l'estació professional que s'hi va construir en la part esquerra del riu Magre. 6 mesos després arriba a Carvet el primer tren amb passatgers. En 1925 s'inaugura l'actual estació de ferrocarril, el que fa, donc, voilà, c'est vrai, le fait de pouvoir avoir le train qui passe dans un village ou dans une ville, c'est la porte ouverte complètement, un changement complet. Et Carvet, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, a su profiter cette occasion pour devenir ce qu'elle est actuellement.

Doncs en 1915, Carver tenia aigua potable i il·luminat públic, a més de centres socials i recreatius com el Saló Giner, 1912, el Teatre del Segle. Per acord de l'Ajuntament del 2 d'abril de 1917, i degut a l'estat ruïnós en què es trobava, s'enderroca el portal de Sant Bernat. El 10 d'agost de 1926, durant el regnat d'Alfons XIII, siguent cap de l'estat Miquel Primo de Rivera, li fou otorgat a Carver el títol de ciutat. En 1927 s'acaba el matader municipal, enderrocat en 1998. En 1934 s'inaugura el pont sobre el riu Magre. En 1953 s'inaugura una nova parròquia de Sant Josep i en 1962 acaba de construir-se les clavegueres per a la població. En 1970 es va enderrocar l'antic convent de Dominics. En el solar d'este es va construir l'actual edifici de l'Ajuntament, de Jutjat i de Correus. Doncs veurà en quantitat d'això. Maintenant, on va passar, disons, a des édifices, disons, plus modernes qui tiennent, disons, une importance très grande dans la vie de Carver de tous les jours. L'auditori municipal consta d'un auditori en forma trapezoidal, format en una paret de rajola, cara vista i fons de vidres de pavé. Té una superfície d'escena de 130 metres quadrats i dos adonors. El primer habilitat per camerins i vestuari i el segon per magatzem. Hi ha l'ermita de Sant Bernat, que es troba en el camí de Sant Bernat. És una capella de planta centralitzada, consta d'una doble planta que és de forma heptagonal, per l'exterior únic en Europa i circular en l'interior. L'espai central està cobert amb una airosa cimera de teules amb tambor, sobre tambor. En el tambor, també heptagonal, s'obren les finestres circulars. El cos que volteja l'espai central té un pis alt en el que s'obren balcons. Podríem descriure l'edifici com un temple centralitzat amb tribunes i doble planta. Es va construir sobre el palau del rei Moro, que havia martiritzat el seu fill Sant Bernat i les seves germanes Maria i Gràcia per haver-se convertit al cristianisme. L'ermita es troba situada en un bell paratge, en una pineda, on actualment el poble celebra la romeria en honor del seu patró. L'edifici en si ve precedit per dos bancs semicirculars que marquen una placeta. En un dels seus extrems hi ha un pou. Anem a escoltar una música més i tornarem, perquè encara hi ha coses a dir.

Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Ona Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes dones, moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Avui parlarem de llibretes. Sí, sí, llibretes. I ara us estareu preguntant què hi tenen a veure les llibretes en un espai com aquest. Perquè fer referència a llibres ja tindria sentit, però llibretes? Les persones som capaces de viure còctels emocionals de tal intensitat que ens bloquegen, ens paralitzen, ens emmalalteixen, ens engrunen, ens fan petites. I som capaces de viure tot això sense obrir la boca. Ho guardem dins nostre. Ens ho empassem. Com diríem de manera col·loquial, ens ho mengem amb patates. Què fa que costi tant posar paraules al que vivim? No fa falta que ens posem en la situació d'estar vivint una desgràcia, un turment o un martiri sostingut o creuant un desert a soles. No, no, no fa falta. Busquem en el nostre cap una vivència positiva. Què us sembla? Avui fem un exercici. Avui farem aquest exercici. Va, avui fem un experiment. D'acord? Atureu-vos un moment i no feu res més que escoltar-me i fer el que us demanaré que aneu fent durant un període breu. Esteu a punt? Sí? Us ve de gust de provar de fer aquest exercici? Doncs vinga, va. Anem a per l'experiment d'avui. Ho heu deixat tot i no feu res més alhora, d'acord? Res més. Només m'escolteu a mi i feu el que us suggeriré. Res més. Només el que us digui jo. Perfecte. Comencem. A partir d'aquest moment em dirigeixo a tu, a títol individual, a tu que en segona persona del singular estàs escoltant. M'estàs escoltant encuriosida, sense saber exactament què farem. Et demano confiança i que et deixis guiar. Et demano que tanquis els ulls. Aniré comptant enrere, del 10 fins a l'1, perquè vagis entrant de mica en mica en l'exercici. Començo per 10, 9, 8, i vas respirant tranquil·lament mentre jo vaig comptant. 7, 6, 5. T'estàs preparant per a fer un exercici on només manes tu. Jo només t'acompanyo. 4, 3. Respires cada cop amb més calma. 2, 1. Busca en la teva història de vida un record bonic, una experiència que et porti bon sabor de boca. Tant és si és relativament recent o si vas a buscar aquesta experiència uns anys enrere, quan eres més jove, o quan eres molt i molt jove. Tant és. Continues amb els ulls tancats, de manera suau, sense prémer massa, però amb els ulls tancats, mentre vas a buscar aquell record. Et dones temps per respirar en silenci. Respires en silenci, ulls tancats, i vas viatjant fins a trobar el teu record, fins que aquest aparegui en un moment donat. Aquest record bonic apareixerà. Bonic, bo, bones sensacions, i és. T'està esperant. Inspires pausadament i el vas buscant i apareix. I el trobes? No jutgis si has escollit bé o malament. No, no, no, ha aparegut. No el desestimis. Ha aparegut i l'aculls. Centra't en aquest moment. Ara mateix, tota la teva atenció està posada en aquest moment. El lloc on estàs, el moment del dia, la llum, la temperatura, l'estació de l'any, els colors del paisatge o del lloc on et trobes, les olors. Potser en destaca alguna olor. Potser estàs acompanyada. Potser estàs sola. Potser no recordes el nom del lloc. No cal. No hi destinis cap segon. Estigues per tot això que t'arriba. La llum, els sons, l'espai, els colors, la temperatura, les olors. Et prens temps per anar identificant
el que hi ha al teu voltant. Has escollit aquest moment, o aquest moment ha vingut a tu, perquè és una situació plaent, agradable, i estàs a gust, et sents bé, i mentre inspires i expires, vas assaborint aquesta grata sensació. T'estàs escoltant, oi? Identifiques el que sents? Saps què et provoca que els batecs

Em fas una foto, contemples la foto i vius la intensitat d'aquest moment. Potser has fet la foto del que contemples. Potser has fet la foto amb tu a dins. Sigui quina sigui la imatge que has capturat, et sents tan bé. Quin moment més especial. Mentre inspires profundament, convides a que el dit gros i el dit del cor es trobin i s'apretin l'un contra l'altre. Lleugerament, si vols. I si vols, amb una mica més de pressió. També val. El que a tu t'agradi. Just quan prems l'un contra l'altre, tot el que sents en aquest moment queda atrapat entre aquests dos dits. Aquests dos dits que fan el gest de retenir aquest moment tan plàcid, agradable, exultant, íntim, per a tu. Perquè només tu en saps el contingut i només tu saps la importància que té. El dit gros i el dit del cor fan una nova pressió per assagellar aquest moment. Fas una inspiració profunda i amb els dits encara en contacte veus com l'experiència que has recordat ha quedat intensificada i retinguda entre els teus dits. Inspires profundament mentre retens això i vas escoltant com jo faig el compte enrere del 10 a l'1 per tornar de mica en mica on estaves abans d'aquest exercici. Compto 10, 9, 8, i el teu cos potser té ganes de moure's una mica mentre respires, sí. 7, 6, 5, inspires a gust. 4, 3, 2, 1, i tornem a ser aquí. Ara et convido a que apuntis en un paper les primeres paraules que et vinguin, tal i com surtin. No en descartis cap. No jutgis si havia de ser aquesta o una altra paraula la que havia de sortir. No, les que surtin. I mentre parlo, vés escrivint. T'espero. Jo vaig parlant i tu vas anotant en un paper, en el mòbil, en allò que puguis, les primeres paraules que et surten. Mentre estàs escrivint, mentre esteu escrivint, no diré res per distreure-vos massa. Deixo que estigueu per vosaltres. Aquest exercici ens trasllada a experiències viscudes. Ens surten les paraules? Sabem posar-hi nom al que hem viscut o reviscut? Sabem identificar el que sentim? Sabem descriure el que ens passa per dins? Les persones oients d'avui que heu fet aquest exercici haureu pogut comprovar que posar paraules és una pràctica que tenim una mica rovellada. I és tan important. Si de vegades ens costa posar paraules a situacions agradables, plaents, felices, ens quedem en dos o tres adjectius i no sabem sortir d'aquí, o ens quedem en una o dues emocions i no sabem matisar-ne més, i estem parlant de situacions bones, positives. Si sabem posar paraules a situacions agradables i felices ens costa, com no ha de ser difícil posar noms a situacions desagradables, de menysteniment, de vergonya, de sentiment de culpabilitat, de sentir que no vals per res, de tenir por, de sentir-se impotent, de sentir-se no vàlida, explotada, que s'han aprofitat de tu, que han avisat de tu, abusat de tu, que t'han manipulat, que t'han mentit, defraudada, enganyada, etcètera, etcètera, etcètera. Per això avui parlem de llibretes. Llibretes. Perquè fem l'exercici de posar nom al que vivim. Comencem per posar nom a situacions positives. Amb les negatives ja ens hi veurem encore més endavant. Quan un està malament, sols pot dir malament, no li surt gaire res més. Queda dins seu un munt d'emocions, sentiments, ferides i danys pendents de ser expressats. D'acord, estic malament, però en aquest malament en què es concreta? Quines paraules poden il·lustrar que em sento malament? En quins moments? Què passa quan em sento així? Què està passant? O qui està fent què que jo em senti així? O què faig jo en el moment en què em sento així? O just uns moments abans? O a posteriori? Les llibretes són el que us recomano que poseu a la carta de Reis d'aquest any, o per Nadal, o que us la caigui el tió, o que us la dugui Santa Claus, o qui sigui que passi de manera màgica per casa vostra aquests dies. Una llibreta per fer l'exercici de connectar amb tu mateix.

0: Si connecto amb mi, si puc connectar amb mi, sabré què m'està passant. Si no connecto amb mi, no sabré què m'està passant. No sabré què sento en aquell moment. No ho sé. Aquesta és la resposta que diem moltes vegades quan algú ens pregunta com estem o com nosaltres volem definir com estem. No ho sé. Aquesta és la resposta que solem dir per primera vegada. No passa res. No passa res. I no us sorpreneu a vosaltres mateixes si feu exercicis d'aquests d'escriure la llibreta. Perquè dient no ho sé ja és un pas. És el primer pas, dir que no ho sé, és a dir, no sé com estic. El segon pas és concretar bé, malament, val? I el tercer consisteix en desgranar aquest bé o aquest malament amb sensacions concretes. I així de mica en mica anar posant paraula. És una activitat recomanable, no recomanable, més que recomanable, és saludable. Ens ajuda a identificar com estem, ens ajuda a connectar amb nosaltres, a saber reconèixer si allò que estem sentint és fortuit o està associat a una situació concreta o a una convivència concreta amb algú. Bé, aquest exercici de les llibretes, desitjo que el feu i que pugueu compartir més endavant a través dels canals que tenim què tal va l'exercici. Avui és el darrer programa del 2022 i vull acabar amb una recomanació. Escriviu en una llibreta el que s'està cuinant per dins, encara que al principi us sentiu una mica fora de lloc. Tot el que sigueu capaces de posar sobre el paper us suposarà un alleugeriment. Us sentireu més lleugeres, més descarregades. No cal fer un text elaborat, no es tracta d'això. Es tracta de deixar sortir les paraules que tenim habitant dins nostre, les que ens ajudaran a fer la fotografia, la radiografia del que ens passa per dins. No és que escrivint se solucionin les situacions de manera automàtica, no. En cap moment dic això. Però escriure ajuda molt, ajuda tant a saber descriure com estem, què ens passa, com ens sentim. Doncs bé, escoltem-nos més, escoltem què ens passa per dins nostre i deixem-nos ajudar pel llapis i paper, per les llibretes o per la nota de text en el mòbil o en el mitjà que us vagi millor per escriure, però escriviu. Les llibretes us esperen. I fins aquí el nostre Trenquem Silencis d'avui. Avui amb una proposta una mica diferent, una eina d'ajuda, un recurs molt important per a conèixer-nos i per saber on estem. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres missatges a través del Messenger de la Mireia Baeta i el meu, Àngels Laura Massaneda, i també a través del mail del programa, que és trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt benvingudes. Fins al proper programa. Bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngel Roura Massaneda.

informatico. Es lo seizen país dins lo mundo pel nombre de cercaires. Forso cercaires en California son d'autres viais indians. Lo país es de cops qualificat de bureau del mundo. Tant es importante l'emploi e la qualitat dels servicis informàtics fornits a les entrepreses del món entier, sustot occidentals. Dins lo domini cultural, lo cinema de Bollywood a longtemps irradiat sur una part d'Asia a tal com en Àfrica. La revolució digital a tot butassat aquelles dates d'arrières annades amb l'arribada de Netflix e de prima video, sustot e desmultiplico las capitales cinematográficas. Los estudios d'animació indians son de mai en mai reputats dins lo domini dels efeits especials e dels jocs video. La cuisine indiana es un autre costat de mai en mai famoso e las communautats indianas a través lo mundo contribuïssen a la fa conèixer. Famoso per ses especies e ses sabors únicos, la cuisine indiana s'es exportado pla al delai del continent asiàtic. Difusado dins un premier temps dins los países anglophones, Reialme Unit, Estats Units, atenué las grandes capitales mundiales e intereso de nombreuses internautas sus las redes sociales. Sus la scena internacional, lo país comenzó de se desenvolver en termes de soft power. Sindio es pauc presento dins el domini esportiu, per exemple als Jocs Olympics, yoga es un pilar essencial del soft power d'Indio. Heretado de tradicions millenarios, aquello disciplino incarno un practico físico, mentale e spirituale, dotato di una dimensione universale e intemporale. En promuovendo yoga a scala mondiale, Indio pretende transcendere le frontiere culturali e politiche en diffusando un'immagine di benestar, di paz e d'armonia. Escaisado la farmacia del mondo, Indio produit la metà del vaccino dins lo mondo. D'un autre costat, Indio est une destination majeure pour le tourisme médical, attirant des patients internationaux grâce à des établissements de santé famoses, de haute qualité et de costes compétitifs. Aquelles contributions au soin de santé globales, alliées à initiatives comme l'Ayushman Bharat, le plus grand programme de santé publique au monde, illustrent l'engagement d'Indio à améliorer la santé et le bien-être à l'échelle mondiale. En se posicionant comme un fournisseur clau des soins de santé accessibles et de qualité, Indio a forti son soft power en promouvant une image de bienveillance et de compétences médicales sur la scène internationale. Indio pratique une politique extérieure originale, adaptée au monde du pays, sans alliance militaire, mais en un molou d'accord des associations spécifiques. Aquello souplesse peut susprendre de la part d'un país que es d'un pays du 2019 la cinquena economia del món e l'humà poblat de la planeta d'un pays 2023. Aquello politico estrangero, totes azimuts, fornis un environnement favorable perquè l'economia indiana, durament tocado per la pandemia del COVID-19, retrouve sa trajectòria de creixença. E parallelament, lo gouvernement nacionalista indian a aussi persegui sa politica de hinduizaciu. Indio baio force aussi la priorité à las relations avec los vieux países de son environnement immédiat. Le grand rival chinois, le frère ennemi pakistanais et le plat proche Bangladesh. Mas tabé, los dos estats enclavats de l'Himalaya, Népal et le Bhoutan, los dos estats insulares de l'océan Indien, Sri Lanka et las Maldives et Myanmar. Toutes en un commun d'avec Chino comme principal partenaire économique. Indio a plat en pat en 1985 de regroupar totes aquelles países, leva Chino, dins una associació de cooperació regionale per l'Asia del Sud. Mas lo desequilibre entre los participants e lo desaccord indo-pakistanais en passe permès d'aboutir a una integració regionale. 12 anys mai tard, Indio creo, amb 6 países proches de la Baia de Bengalo, un cadre de cooperació tècnico mai operacional portant sur des secteurs plan variats, tels comme les transports, l'énergie, l'agriculture ou la lutte contre le terrorisme. Après 10 ans de gouvernement pel parti del Congrès, Narendra Modi, del Bharatiya Janata Party, BJP, parti del peuple india, nationaliste et hindouiste, est vengu premier ministre et a perseguit per l'essentiel la politique de son prédécesseur, Manmohan Singh.
assignat en 2015 l'accordi reglant definitivament lo litigi frontalier que subsistissiu en Bangladesh dempuei sur l'independència en 1961. Pasmens, après sa reelecció triomfalo, en 2019, a fait adoptar pel Parlament dels amendements a la lei sur la nacionalitat indiana que permetron pas mai de naturalitzar des refugiats de religió musulmana. Los refugiats polítics, econòmics e climàtics venguts de Bangladesh, en despei de la barra d'uro que materialitza la frontiera, poden pas donc mai se fa naturalitzar indians. El primer ministre indian és anat a Sri Lanka i a les Maldives en 2019 per assegurar a aquells dos països de la voluntat indiana d'establir una forta cooperació amb ells en recercant els mitjans de contra l'activisme xinès, sustut dins el domini de les infraestructures. La dissuasió nuclear a fa d'intra índio dins el club de les potències nuclears. Les tensions amb Xina i Pakistan han menat índio a se dotar oficialment de l'arma nuclear en 1998, venent a tal una potència nuclear militar non signatària del tractat de non-proliferació. La dissuasió nuclear recíproca entre índio i Pakistan ha conegut sa primera esprovada l'anada següent penent la guerra de Kargil. Los pakistaneses s'han digut retirar de los cimos himalayanos situats del costat indià de la línia d'alt al foc de 1949, que havien brevament ocupats. Solos de les armes convencionals són estats utilitzats penent aquel conflicte. Catreno potencio militar mundial, darrie los Estats Units, Russia e Chino, Indio es dotat de l'arma nuclear en realitat dempuei 1974. En despei de son imatge pacífic, Indio, dempuei sur l'independència, fuguet en guerra tres cops contra Pakistan, en 1947, 1965, 1971, et un cop contra Chino, 1972. Un risque calculat es suei pres al Caixmir, pomo de discordio en Pakistan dempuei las independencias de 1947. Malgrat que la population issue estado majoritariamente musulmano, lo Cachemir es estat restacat a indio penel la partition de l'ancien empire britannique de las indios. Lo Cachemir a beneficiat d'un estatut d'autonomia dins lo cadre indian. Mas en agost de 2019, après la victoria de Narendra Modi a las eleccions legislatives, l'estatut particular de l'estat del Jammu i Kashmir est supprimit et remplaçat per dos territoris de l'Union indiana directament administrats per New Delhi. Lo Ladakh, a majoritat bouddhista, besi de l'Aksai Chin, territori annexat per Chino, et lo Kashmir, a majoritat musulmana, separat de la partido administrativa per Pakistan per la línia d'alt al foc de 1949. A despart de las protestes violentes de Pakistan, et les objections des formes de Chino, il n'y a pas eu de réaction véritablement hostile à niveau international, qui tomène de la part des gouvernements des pays musulmans. Indio, en effet, a traditionnellement des bons rapports avec l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et del Proche-Orient, à qui fournissent une main d'œuvre abondante. Indio a des relations complexes avec Chino, son grand bési également partenari dins los BRICS. Les relations avec le bési grand constitué sous une force ausite une desfis magie per indio. La frontière himalayana est tout jeune pas stabilisée ni à l'ouest, où des combats en encaro agut lloc en agost de 2020, ni à l'est, où Beijing revendique l'Arunachal Pradesh d'empeuille la guerre de 1972. Chino reconnaît pas cap des tractats signats pels britanniques en Tibet à l'époque coloniale. Dempuei 2014, Chino desenvolupa sistematicament son programa dels rutos de la seda terrestres e marítimos, que ha sustut per efeit d'encerclar Indio. Dins aquel encastre, los chineses han obtengut un accés directe a l'oceà India per Pakistan a l'oest e Birmania a l'est. Pasmens, Chino es vengut lo premier partenari comercial d'Indio e los dos países volen entretenir de relacions convenentes en despei de la rivalitat e d'incidents de frontiera de mai en mai frequents. Lo besinatge tibat amb Chino projecto Indio dins lo camp de la rivalitat entre las potències grandes. Chino s'opposa evidentment a ce qu'Indio venga membre permanent del Consell de Seguretat de las Nacions Unides. Potenció regional o immancable, New Delhi aspira a des responsabilitats mundials i s'investeix plenament dins totes les organitzacions multilaterals d'on fa partido.
Igno a come partenari tradizionali Russia. L'Unione Sovietica fuget historicamente son premier fornido d'armamenti e son modello per la costruzione dei grandi barraggi e di usine siderurgiche. Après una pausa, dins la annados 90, la cooperazione è svenuta forse mai estreccio amb las visitas de Vladimir Putin e de numerosi accordi di cooperazione fugueron signats sustut dins los domenis militars de l'energia e de l'espace. Russia giocò sovent un rolle moderato dins l'attitude de Cina e de Pakistan de cap a Igno, sustut dins l'encastre de l'Organizzazione de Cooperazione de Shanghai. Un rapprochement amb los Estats Units es en cours d'empuei un quart de segle. Las relacions eron complicades pelen la guerra fregio, New Delhi pareixen a l'arro mai proccio de Moscou, en conseqüència de son rolle dins el moviment dels non-alignats. Los ensages nuclears de 1998 han retardat el rescalfament dels rapports indo-americans fins a la visita de Bill Clinton en 2000, 22 anys après la de Jimmy Carter. Barack Obama ha creat en 2015 un diàleg estratègic i comercial. Les tensions de l'estiu 2020 amb Xina, sus les nautos de l'Himalaya, han conduit New Delhi a cercar un rapprochement amb Washington, mas Indio refuso tota forma d'alliança, calo que lo sio. D'empei calques annados, Indio fa partido amb Japó e Australia del diálogo de seguretat quadrilateral e ha participat a de manobros marítimos amb aquelles países, mas cerco d'arroenla de baia tabé un contingut civil a aquel cadre informal de cooperació. Indio participò a l'Organizzazione de Cooperazione de Shanghai, d'empei 2017, all'iniziativa di Cina e di Russia per equilibrare sa relazione amb Washington. Forse de moro a fa entre Indio e l'Unione Europea. Un ambizioso accordo a fa un travail de discussione permettrio de ridurre las barrières commerciales du mercat india en caro pla protegit. Lanzados en 2007, las negociacions fugueron suspendidos entre 2013 e 2022. Vei, las tensions geopolíticos rapprochan indians e europeus. Indio a conclus d'accordis d'associacions estratégico amb un fin de país, le premier amb França en 1998. De nombrosos entrepresos franceses son instalados en Indio. La cooperación militar, per exemple, se desenvolupa. L'armado de l'aire indiano possédit una cinquantaine d'avions Mirage 2000 modernisats et a compat 36 avions Rafale. 13 sous-marins Scorpen, bastits à Mumbai amb Naval Groups, sont opérationnels, 13 autres ou Seron Leo. Indio met en évidence la position stratégique centrale qu'occupe entre Europe et Asie et contemple jouer un rôle clé dans la stratégie Indo-Pacifique pour le contrôle qu'exerce sur l'océan Indien. Indio pratica un politico estrangiero tutte azimuts, a sa misura che si deu necessariamente preme un desenvolupament economico durable e una situazione politico interiore stabile. Son appartenenza al gruppo dels BRICS affortisce sa posizione dei caps al paese occidentale e gli permette di dialogare amb los principali paesi emergenti e mai particolarmente amb l'obesi grande e potenzialmente rival, Cina.

0: Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Perquè m'han parit
1: l'emoció del país.

0: Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres encara una vegada més dins dels nostres programes Terres Nostres, on va parlar encara d'un village de la comarca del Priorat, i aquest village s'espera Torroja del Priorat.
1: La poble lluny sonar i qui seguit de fulla

Toussaint étant arrivé, donc il faut ordonner les territoires, il faut diriger et organiser ces territoires assez vastes et assez extenses. Ramon Berenguer IV va créer un marquesat de Siurana qui englobava el castell, la vila i els seus extensos territoris, que seria governat per aleshores castellà de Reus, Bertran de Castellet. Però el marquesat va durar molt poc i els territoris van passar a ser governats directament pel rei Alfons I a través del seu home de confiança, Albert de Castellvell. En aquests temps es varen fer nombroses donacions a fi d'anar repopant el territori. Montsant, el 1163, Ulldemolins, 1166, La Morera, 1170 i molts altres a finals del segle. Al segle XIII, Siurana, la família de Castellvell, va emparentar-se en matrimoni amb els Entença, Guillem d'Entença, el 1241, passant a configurar-ne, doncs, la baronia d'Entença. Des dels principis de 1159, Cabassers ja era senyoriu del bisbe de Tortosa i a poc va anar-se engrandint fins que el segle XIII ja està plenament constituïda amb la conca baixa del riu Montsant, Cabassers, Margalef, la Bisbal, la Figuera, la Vilella Baixa, el Lloar. Aleshores, els prelats tortosins varen rebre el títol de baró de Cabassers. La baronia de Cabassers va persistir fins al segle XIX, quan varen ser abolits els drets senyorials, encara que els bisbes continuarien gaudint de títol fins al 1981, any en què s'hi renuncià el bisbe Ricard Maria Carles. Una comunitat cartoixana es va establir a Poboleda en 1163 per donació d'Albert de Castellvell. A principis del segle XIII, els monjos es traslladaren al barranc de Pregona, a Escaladei, on encara avui en podem visitar les seves ruïnes. Va ser la primera cartoixa establerta a la península i els dominis d'aquest priorat, d'aquí agafa el nom la comarca, comprenien la Morera, Gratallops, Poboleda, Porrera, Torroja i la Vilella Alta, incorporant-se més tard Bellmunt. Encara hi havia també la baronia d'Escornalbou, que era la que menys territori posseïa de l'actual comarca. A ells pertanyien Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella, i els seus orígens els trobem vers 1170, quan Albert de Castellvell donà al canonge tarragoní Joan de Sant Boi el lloc d'Escornalbou per tal de fundar una canònica agustiniana. Voilà, petit a petit, no? Les territoires sont engroupés i se joignent, disons, a une ville un peu plus importante pour arriver à obtenir, disons, une baronnie assez très, très, très importante dans le contexte de l'époque. Il faut se mettre la tête, comme ici, en terre d'Occitanie, qu'à l'époque, entre une ville, n'était pas une ville aussi grande que maintenant. Les villages qui existaient, ils étaient petits aussi. Il y avait énormément de terres à parcourir et des distances à prendre pour aller d'un endroit à l'autre. C'est pas comme maintenant qu'on y va en 2 secondes d'une ville au village qui sont autour. Mais à l'époque, bon, il fallait y aller en marchant ou à cheval, chose qui permettait, disons, de passer le temps d'une façon plus importante. On écoute une musique et on va revenir. Cette fois-ci, on va revenir à Torroja del Priorat. Et après, donc, quand on aura des informations qu'on aura pratiquement dit tout ce qu'on devait dire, on passera une autre fois à la comarque.

Hem passat les terres de l'Ebre i és clar, doncs em diuen no plantes vinya en costera, donc voilà, i fait toujours una referència a qu'il faut jamais planter les vignes dans des endroits qui sont très droits ou pratiquement inaccessibles, donc il vaut mieux y accéder facilement. Mais enfin, c'est vrai que très souvent, des fois, les vignes, elles aiment bien être dans de petites terres qui grimpent progressivement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tenim un altre, diríem, mitjà d'informació sobre Torroja, que ens diu està a 331 metres d'altitud, situat dalt d'un tosal a l'esquerra del riu Siurana. El nom de Torroja li vindria per l'antiga Torre Roja al carrer Major, amb les cases restes. La primera referència escrita del poble és de l'any 1270. El lloc formava part del priorat d'Escaladei. Dins el seu terme es troba un dels més importants molins de fariners de la Cartoixa, el Molí de Verdina. Pels carrers del poble hi ha grans cases pairals del segle XIX amb severa dignitat. La més notable és Cal Comte, davant l'església, de grans dimensions i amb restes d'un oratori privat. Conserva els carrers empedrats. L'església parroquial de Sant Miquel és del segle XVIII, de tres naus, de gust neoclàssic i amb elements barrocs. Guarda com a peça notable un orgue construït cap al 1800 per en Joan Pere Capeller, de gust romànic francès, amb elements catalans, que han estat recentment restaurats amb tota cura. Destaca el mas de Bruno entre la dotzena de masos existents al seu terme. Aquest mas es troba a la carretera entre Torroja i Escaladei. Amb el que fa referència a les activitats, la festa major té lloc el 15 d'agost i el 6 de maig, el dia del Roser. Les misses, doncs, tenen lloc en pràcticament totes les esglésies, a les mateixes hores, més aviat de 2:15. Hi ha un museu celler Joan Tàpies, i hi ha una viniteca, Maiol, tas de vins i visites a les vinyes. Això és estic a prendre cura de trucar per telèfon a Ricard Maiol i prendre, doncs, horari de conveniència per poder visitar la vinya. I faut telefonar a cette coopérative viticole, prendre rendez-vous pour aller faire de petites dégustations et en plus aller visiter les vignes. Mais attention, soyez sérieux, si on part à 10, il faut revenir à 10. Donc, il n'y a pas de personnes qui se perdent au cours du voyage. D'accord? On écoute une musique et on revient.

I ara vos anem a parlar del riu Siurana. El Siurana és el principal afluent del riu Ebre a les comarques de Tarragona. Desemboca el gran riu a l'alçada de Garcia, en un espai catalogat en zona humida. Aquí, però, ens interessarem en primer tram de la conca, que va des del seu naixement fins a l'aiguabarreig amb el Montsant. És aquest tram el que recull les aigües de les muntanyes de Prades i Montsant. La conca total a la que ens referim fa 212 quilòmetres quadrats, un terç de la conca total del riu, i aporta 24 hectòmetres d'any. La capçalera està constituïda pel conjunt de barrancades que baixen dels Mollats cap a la Febró. Són de la Vila o de la Cova dels Coloms, la de la Foradada i la de la Vall. Precedent de Prades, també cal citar el barranc de Vinaroig. Entre la Febró i la cua de l'embassament destaquen les aportacions precedentes del barranc que baixa del Gorg i Gorguet i el riuet de la Gritella. El mateix embassament és a la confluència del Siurana amb el barranc de Bargentera, que baixa del Coll del Barca. Més enllà de l'embassament trobem els dos principals afluents del Siurana, tots dos per la seva dreta. Són el riuet d'Arbolí i el riu Cortiella, que s'uneixen a Siurana ja en el seu recorregut pel priorat històric. La major part de la conca del riu es troba molt humanitzada per plurisecular presència de la vinya. Per això, els espais més ben conservats els trobem a les capçaleres. És el cas de les muntanyes de Prades, trobem cingleres i valls profundes, sent els mateixos cingles de Siurana un exemple excel·lent. Baixant al Mas dels Frares, podem visitar el Gorg i Gorguet, el primer amb un salt d'aigua de 20 metres. El bosc de la Ribera apareix ben desenvolupat poc després que el Siurana reculli les aigües del riuet d'Arbolí. L'espai inclou salzes, alberts i fins verns, i ha estat inclòs en el catàleg de zones humides de Catalunya. L'interès d'aquesta ribera continua aigües avall gràcies a la notable biodiversitat. El que fa referència a l'interès econòmic, les aigües del Siurana van servir per reg, però sobretot per alimentar una densa presència de molins. Aquests foren un important instrument de vassallatge per a la cartoixa d'Escabadell. Els molins no només van ser fariners, ni hagué dedicats al textil a partir del segle XVIII al paper, i fins i tot al segle XX es produïa electricitat al molí d'en Salvat, a Siurana, i el de Marimon a Torroja. Amb l'embassament de Siurana s'amplià l'ús de les aigües. La presa es va construir entre 1965 i 1974 i té una capacitat de 12,4 hectòmetres cúbics. Tenia per objectiu l'abastament d'aigua a la comunitat de regants de l'embassament del riu de Canyes, i per això es va haver de construir el canal correspondent. Per part d'aquestes necessitats s'han cobert els darrers anys amb el transbalsament de l'Ebre. Doncs així veieu, hi ha quelque chose qui se suit une chose derrière de votre.

0: sí.
1: Hem escoltat la sardana carlina de cap a la part del Pirineu, de Rupit. Per fi, hem posat això perquè trobo personalment que és una cançoneta que no està malament. Ben segur diu que viva Carlos Savalls i Nogués, els que tenen una tendència, els que tenen una altra, però això jo crec que pràcticament ha desaparegut avui en dia a casa nostra. Però és un veritat, fou un moment ben precís de la nostra història. Jo no dic que tots els pobles de Catalunya varen prendre part per Don Carles, puig que molts d'ells varen restar liberals, però és veritat, va ser un període bastant trist, puig que tres guerres diferents van assolir les nostres terres. Torroja, doncs, deu el seu nom a una antiga torre musulmana dels segles X i XI, anomenada Torre Roja, que fou construïda com a torre de guait i comunicació entre altres llocs veïns. El poble ja està esmentat en la carta de població de Poboleda l'any 1270, però la fundació de la vila data de 1261. Forma part del primer moment del priorat d'Escabadell, que en percebia els telmes i els primícies i que exercia la jurisdicció. Jaume II otorgà el domini directe i el mer imperi al comte de Prades. L'any 1319 tenia ja església pròpia. Durant la Guerra dels Segadors, els monjos de la Cartoixa i, per tant, els pobles del priorat es posaren al costat de la causa catalana per lluitar contra l'invasor Felip IV. Torroja, durant la Guerra de Successió, es pronuncià a favor de l'arxiduc Carles. Tot i que es tenen poques dades, sembla ser que la guerra tingué poca incidència demogràfica en el poble. El poble també col·laborà en la Guerra del Francès amb la mobilització dels sometents i l'aportació d'or i d'argent, l'exèrcit napoleònic, i entrà unes quantes vegades. I arriba un moment en què diu que durant les guerres carlines el poble es fortificà i fou atacat pels carlins. L'any 1868 es constituí la Junta Revolucionària Local, que feu dimitir l'Ajuntament, però fou liquidada molt aviat pel comandant general de Tarragona. Amb el que fa referència a les festes i costums, celebra la festa major per Sant Miquel el 29 de setembre, també és festa el 9 de maig. Cada any, des de 1978, el segon diumenge de maig té lloc a Torroja la celebració dels Jocs Florals amb col·laboració de destacats poetes dels Països Catalans. On a, disons, un village de plus de cette terre catalana qui participe tan bien que tan mal, mais d'une façon, disons, collective très importante à ces fêtes traditionnelles du pays catalan. Qu'est-ce que vous en pensez? On écoute une musique, on va revenir? D'accord.

amb el que fa referència al poble, els carrers empedrats de la vila són en la seva majoria costeruts, estrets i irregulars, amb pedres de color blavenc dignes d'admiració. Conserva un tipisme autèntic molt poc corrent. És interessant l'església parroquial de Sant Miquel, neoclàssica, amb elements barrocs, construïda entre 1766 i 1767, que guarda com a peça notable un orgue d'estil romàntic francès amb elements catalans, construït al voltant dels 1800 per al ciutadà francès Joan Pere Caballero. En els darrers anys ha estat restaurat. Com altres pobles del Priorat, a Torroja hi ha grans cases pairals del segle XIX. La més notable, cal compte, de grans dimensions, conté restes d'un oratori privat. I, doncs, vous pouvez trouver, disons, pràcticament dans un village com a Torroja del Priorat, donc, tout ce qui fait la beauté, la tradition, et la tradition, disons, de construction des maisons et du bon vivre, com es trobe, disons, dans toute la comarca del Priorat. Je vous ai dit, terre très riche historiquement, terre très riche en point de vue paysage, parce que je vous ai dit, la Serra del Montsant, c'est quelque chose que ça vaut la peine d'y aller visiter. Il y a le parc natural del Montsant, que també és una cosa molt importante, i, entre altres, totes aquestes tradicions, totes aquestes vides que s'han vist, diguem, la gent dels pobles, han participat pràcticament a tots els efectes i a tots els actes històrics o guerrers que han hagut a casa nostra. Participació en una guerra, participació en l'altra, la guerra del francès, les guerres abans dels segadors, la guerra... Hi ha pobles que han recolzat la Generalitat contra d'altres. És veritat. On ne dirait pas, quand on voit ces petits villages perchés au pied d'une montagne, pratiquement, disons, entourés de montagnes, on ne s'imagine pas, disons, qui a pu participer pratiquement à tous ces genres, disons, de guerres, de révoltes, d'invasions des uns et des autres. Mais voilà, c'est comme ça, ils ont toujours fait partie du pays catalan et automatiquement, donc, ils ont participé entièrement. En ce qui fait référence au riu Siurana, à l'intérêt cultural, us puc dir que Siurana, situada a dalt del Cingle, això ja és el castell, és l'indret més emblemàtic. Je vous ai dit, c'est le dernier réduit des morts de la Nouvelle Catalogne. Et vous savez, quand il y a une espèce de nid d'aigle qui est le dernier réduit, toutes les légendes, toutes les histoires lui tombent dessus. De telle façon que, quand vous êtes là-bas, vous pouvez vous imaginer n'importe quoi, parce que les cadres nature, les cadres paysage où vous êtes, vous ouvre la porte à n'importe quelle sortie de votre imagination. Vous imaginez ce que vous voulez. Mais quand vous êtes dans un endroit aussi joli, pratiquement, donc, c'est pratiquement inévitable. Donc, à més del poble, l'església destaquen les panoràmiques que s'obtenen d'aquell lloc conegut internacionalment, també per les vies d'escalada. Els pobles situats aigues avall de l'embassament tenen un gran interès: Pobleda, Torroja, Porrera, però quedem ja fora de l'àmbit del qual us tenia que tractar avui. Hem vingut aquí només per parlar de Torroja del Priorat, i bé, anem a escoltar una música més i potser encara una altra abans d'anar-nos cap a casa, perquè les hores passen i jo passaria les hores parlant sense parar, perquè a casa no em deixen i només tinc la ràdio per poder-me esbarcir una mica.

Non, je vous dis, quand vous êtes dans ces terres incomparables, on s'imagine très mal ce qui a pu succéder en ce qui concerne agression, en ce qui concerne les guerres, batailles, combats. Bon, évidemment, pas des combats, des armées, des 8000 personnes d'un côté, 8000 personnes de l'autre, non, mais enfin, arrive aussi que dit vous. Un altre esvals que va pertorbar la comarca va ser la guerra de successió entre partidaris de Felip V, ajudat pels francesos i castellans, i l'arxiduc Carles. La cartoixa d'Escaladell i els pobles del seu priorat es decantaren pels austríacs, que reconeixien com a veritable hereter de la corona catalana aragonesa. El 1705 reclutava gent i recaptava diners per aquesta causa a Prades i a les terres del priorat. El bisbe de Tortosa i baró de Cabassers devia estar de part dels filipistes, doncs les famílies més riques i notables de Tortosa es varen anar a refugiar a la baronia de Cabassers. Els pobles de la Cartoixa varen lluitar fortament al costat dels austracistes. Molts seguidors de l'arxiduc es van refugiar a la Cartoixa i molts guerrillers lluitaven contra els filipistes, com Pere Joan Barcebó, un fill de Capçanes, conegut com el Carrasclet. Barcelona caigó el 11 de setembre de 1714 i un mes abans els estracistes havien aconseguit encara recuperar Falset de les mans filipistes. Els carrasclers van actuar de resistència guerrillera fins a l'any 1720, comptant amb el recolzament popular. El Carrasclet, que havia emigrat a França, va tornar en 1719 amb 100 homes per atacar Reus i també ho intentà a Valls. Les muntanyes de Prades eren el seu refugi. La pressió dels filipistes per fer desaparèixer aquests guerrillers va fer fugir el Carrasclet a Itàlia, on va continuar a les ordres d'arxiduc Carles fins que va morir en terres d'Hongria per continuar acomplint la paraula que havia donat. Els decrets de Nova Planta van suposar una reorganització administrativa amb l'abolició de les vegueries i l'establiment dels corregiments. El de Tarragona estava constituït pel Camp de Tarragona, Conca de Barberà, les muntanyes de Prades, Falset i Cabassers. I durant el segle XVIII hi va haver un redreç i prosperitat fet palès amb especialització del conreu de la vinya de cara a l'exportació de vins i d'aiguardents. I això es notaria, a part de veure els millors ingressos, amb l'esforç dels petits propietaris per treure rendiment de terres fins aleshores eren improductives per a tothom.

Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Desitjo que hagueu passat una estoneta ben com cal, coneixent coses i escoltant coses sobre un poble més de Catalunya, i vos dic, com tenim costum de dir cada vegada, a deixats pla tu le munde, mercis pla per haver demorat amb nosaltres, bono serado, i a deixats, que vol dir en occità el que diem en català, gràcies per haver estat amb nosaltres i fins al programa que ve. Adéu-siau.

0: E meses colegas de Frequenciolus per aquesto crunico en patenariat a milar a l'assemblado regionalo de la radios associativos e la regiu Occitanio, continuant dilumac de Radio Occitanio, a me un disc un jun, avei lese dec nos pallo del l'album dels Ugly Kid Joe, que se dis America's Least Wanted.
1: Un disc un jun. Non, un jun un disc. Obeleu l'encontrare. A corai de tout biais, an encontra duei is.

Ugly Kid Joe amb aquell tube monumental Everything About You, soy segur que totes lo coneixes. Una de les cançons les mai conegues de ta BE, la en la qual s'han endeixa, que una represa, un bussimai fort en indice d'une cançon folk d'Harry Chapin, una cançon que jo a cada cop me fa verser una lagrima per de que nos conte l'història d'un paire que pa l'outen de s'ocupa de son fil et que corre se trapa la retirada es son fil que hi vengut paire que pa mai l'outen, un tros en lucan s'han endeixa, Ugly Kid Joe en la surrepresa de Cats in the Cradle, et au bus balirandes bus in outre june per in outre disque.

0: Lou Massilia Sound System, Massilia Firebands. Et alors, en parlant des Cléopâtre, en Bester, Mima, en Din Sapiens.
1: Un article del Francesc Sangar per il 15 de mai de 2023 sul sito dei nostri partenari sapientio.eu è titolato L'etnio de Cléopâtre. Fa pas gaires apere gudo uno polemico am uno produciu d'uno plataforma de contenguts audiovisuals sul labido de la reina Cléopâtre d'Egitte. L'emotiu n'es che l'interpretació de la monarco mitico era faito per una attrice d'etnio negro. Fosso opinio se sun faitos ausi per aquel occasido en defendent la teoria che Cléopâtre era blanco. Disposant pas d'imatges de la famosa reina solament calques brevos i dubtosos descripcions din calques crónicos, mas sabent que Cléopâtre venia de la dinastia dels Ptolemeus o l'Agides. Aquel lignatge d'origine macedoniana havia començat a regnar en Egipte al segle IV abans de Crist après la fragmentació de l'imperi d'Alexandre le Gran, el rei famós. Cada cop que conquistava un reialme nou encargava la gestió i le governa un militar a sa fisança. Le, causit per Egipte, fuguet Ptolemeu, que era macedonià, també. Après la mort d'Alexandre en 323 abans de Crist, malgrat les promeses de reconèixer com a successor son fill, veterinàriament, les diferents governaires nous de les províncies vengueren els nous monarcos en creant d'aquella manera de llinatges reials nous. Ptolemeu començait une nouvelle dynastie qui est née sous Égypte pendant 3 siècles. Et mais la particularité est que pratiquement tous sous monarques étaient une bonne. Sio Ptolemeu, sio Cléopâtre. La dernière est mai connue era justement Cléopâtre VII, né à Théa, Philopator, et les fils qu'aguette à mai Julie César, era Ptolemeu Césario. Les maridages entre membres de la mateixa família dels Lagides, qui tomen fraires i sores, provoquet que les lignatges mantinguessin un certa puretat racial. Din la quitte Egipte, als temps passats havien regnat de monarcos de raça negra que provenien de les terres de Nubio, com per exemple les coneguts Chulnu de la 25a dinastia. Calques estatues trobades de faraos d'aquel període mostren de característiques facials típiques de la raça negra africana. En resumit, en Egipte hi hagueron de faraos de diferents races i la resulta és que segurament Cléopâtre era blanco i semblava pas en aquella imatge de beutat oriental que fos cots haven imaginat. En un altre producció televisual sur la vida de la reina Anna Boleyn, la segunda femme del rei Enric VIII d'Anglaterra, apareguet també la polèmica per l'interpretació de la monarca anglesa per una actrice de raça negra. E de ben pas desbrembar la curioso e harmonioso e desiraplo coexistenzio racial e divido din la serie The Bridgerton Chronicles adattato din l'Angloterra dell'epoca de la regenzio al Zembirus de l'an 1820. Bin. E és totalment criticable també, quan din l'altre sens, de personatges de raça negra són estats interpretats per datus i datises de raça blanca e aquelles circumstàncies se trapo en força mai escasensos maliosament. Naturalment, un actor d'una raça pot interpretar perfectament un personatge d'una altra raça, mas se volen la rigu històrica aquelles producius, justament, historicos, debun haver la mai grande exactitud possible. Tempe sapientio, nous sentons junt plaçats contre le racisme, mas existis un beleu d'autres opcions mai efectivos per lucha contre l'intolerable discriminació racial. L'etnio de Cléopâtre, un article del Francesc Sangar paregut le 15 de mai de 2023 sur le site de nostre partenari sapientio.eu.
0: Grand merci Esther et à Paléo et à Baki, le retour des tatous, Mazak Estocop, un médoctus des troubas et l'outros larguez.

0: Mas per què? Per què m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Per què m'han pas dit?
1: L'emoció del país.
3: Lo primer de mai que donarà lleu a mamillo. Lo primer de mai que donarà lleu a mamillo. Uno per diolo que va que ben que volo. I eu li donarai. E lo dos de mai que donarà lleu a mamillo. E lo dos de mai que donarà lleu a mamillo. Las alas mi gallado de la copela Prado. Uno per diolo

Bona vespre, amics. Avui amb altres, doncs, dins del nostre programa La Veu de l'Horta, vos anem a passar una estoneta juntets i vos desitjo que el nostre programa sigui de vostre grat, perquè avui anem a parlar de Massanassa, un poble que se troba dins la comarca de l'Horta.

Maintenant, nous allons parler des festes, la festa major. Les festes majors de Massanassa se celebren en honor al Santíssim Crist de la Vida, sent el dia de festa per excel·lència el 24 de juny, el dia de Sant Joan, ja que, segons la tradició, en el segle passat, durant una de les epidèmies de còlera, es va demanar la intercessió del Crist de la Vida i la dita epidèmia va remetre a partir del dia 24. Les festes comencen aproperadament dues setmanes abans de l'esmentat dia 24 amb la presentació oficial de les festes, celebrant-se un espectacle musical. Com actes més importants podem destacar, a banda de la presentació, el Festival de Paelles, els espectacles infantils que es desenrotllaren al llarg de la setmana, la cabalgada, el Festival de Bandes de Música i la Foguera de Sant Joan, servint-se gratuïtament entre pans de xoriço i llonganissa als espectadors i participants de la Foguera i Verbena que se celebra conjuntament. Ja el dia 24 de juny se celebra un important mascletà a migdia, l'ofrena de flors a la vesprà i la processó. Dintre de la setmana de festes se celebra la setmana esportiva, que inclou diverses competicions esportives com futbol, natació, dia de la bici, escacs, pilota i altres. Immediatament després de les festes majors se celebra la música i festa, certamen musical de gran qualitat. Hi ha altres festes també, perquè sempre de fête i manque pas. Quand on peut, on travaille, bien sûr. Fait pas quand on peut, on doit travailler. Mais disons que quand on peut, on fait la fête. Ce qui change complètement la chose. Però no es té que dir quan es pot es treballa i es fa la festa, sinó que al contrari, es treballa quan es pot es fan les festes. Doncs,

Doncs bé, després d'haver mogut un xic les garres en aquestes senjotes tan boniques que tenim així, què us pareix si on va continuar a parlar de Massanassa, bien sûr, mais on va fer, disons, una petite aparté pour vous expliquer un peu le quoi et le pourquoi de cette comarca de l'Horta. Anem a explicar a la gent d'ací, a tots els llengadocs, com un xic d'informació sobre la comarca de l'Horta, perquè fa uns programes que parlem doncs, diferents pobles i ajuntaments de l'Horta. I bé, doncs, què us pareix? Jo crec que és una de les coses que es pot fer dos o tres minutets perquè la gent sàpiga el que són. Doncs, aquesta comarca s'estén des de Puçol al nord fins a l'Albufera pel sud i pels relleus de Paterna, Torrent i Montcada per l'oest. Es tracta d'una comarca plana que s'eleva lentament des de la mar cap a l'interior. De clima típicament mediterrani, té hiverns suaus i estiu prou calorosos. L'activitat històricament tradicional de la comarca ha estat l'agrícola, amb un predomini de tres tipus de conreus, el taronger, les hortalisses i l'arròs. El seu sistema de recs s'estructura al voltant de 13 sèquies que possibiliten els conreus de regadiu tot l'any. Alguns termes municipals presenten una certa especialització perquè fa els conreus, xufa, alboralla i almacera, tomates i pebrots per a conserva al Puig, Puçol i Tavernes Blanques, maduixes a Rafael Bunyol, melons a Meliana i almacera. L'arròs es troba en crisi, oui, però continua conreant-se als marges de l'Albufera. Tot i el seu caràcter agrícola, l'Horta és també una comarca plenament industrialitzada. Mobles a València, Alfafar, Sedàvi, Catarroja, Benetusser i Aldaia, ceràmica Manises, Quart de Poblet i Burjassot, joguets a València, Alacàs i Aldaia, transformats metàl·lics a València, Unió Naval de Llevant, Macosa, etc. És la comarca més poblada del país i la que ha experimentat una major augmentació de població, sobretot com a receptora d'immigració. La seva expansió urbana ha motivat la creació de diverses conurbacions i va incorporació al nucli urbà de la metròpoli de nuclis d'antics pobles. A l'oest de la comarca, les poblacions se situen al marge de l'Horta, al voltant de la capital, Montcada, en indústria textil i pirotècnica, Burjassot, unida a Godella en fàbriques de ceràmica i ciment, Paterna, Manises i Quart de Poblet, que tenen una important indústria ceràmica, Mislata, que representa indústries de paper i textil. A la zona sud, els pobles segueixen una línia paral·lela al litoral, Tavernes Blanques amb indústries de ceràmiques i porcellanes, Massamagrell, Meliana, Puçol, bàsicament agrícoles. Al sud hi ha diverses poblacions quasi unides entre si, Benetusser, Sedàvi, Massanassa, Catarroja i Silla. La capital de la comarca, València, que ho és també de la comunitat valenciana, amb més de 760.000 habitants en actualitat, més segurament, perquè poder les informacions que dimos altres no són les que corresponen a la veritat. Doncs, en l'actualitat, manté l'agricultura, que en altres temps ha fet famosa, però ha desenvolupat molt, molt l'indústria, mobles, química, mecànica i el comerç també. El seu port és el segon del Mediterrani espanyol, després del de Barcelona. I faut pas oublier non plus que pour les gens qui nous écoutent à Toulouse, que València était considérée la Venise de la Méditerranée. Parce que si vous êtes un peu aiguisé, si vous avez des connaissances et vous égarez un peu dans ces ruelles du vieux València, vous serez énormément surpris de voir ces patios qu'on appelle ces cours fermés, avec des jets d'eau à l'intérieur, des escaliers gothiques qui contournent les patios pour arriver dans les étages, des fenêtres gothiques avec des ornements. Et croyez-moi, le surnom de la Venise méditerranéenne, peut-être il reste un peu court en comparaison, disons, à la richesse cumulée en si peu d'extension territoriale. Bon, vous avez dansé énormément, vous avez écouté ces musiques qui sont gaies, c'est vrai, ils sont des musiques assez... Bon, je vous choisis quand même des petits morceaux qui sont, disons, pas d'anthologie, mais disons que ça vous permet, disons, de... Mais en somme, ne croyez pas que j'exagère, ça correspond typiquement, essentiellement, au folklore du pays valencien. On écoute encore une autre musique et on va revenir.

Et ma chanta de bolero plat, c'est une type de danse qui était, disons, répandue dans l'ensemble du pays valencien. Et on peut peut-être considérer que ce sont des danses plus anciennes et que dans chaque fête, pour ouvrir la danse ou pour finir la danse, on faisait le tour de la place en dansant le bolero plat. Je vous parlais donc de Massanas. Massanas se trouve, disons, de la communauté valencienne, la province de Valencia, dans la comarque l'Horta Sud, et fait partie du, disons, judiciairement du Catarroja. Se trouve à 14 mètres sous niveau de la, sur le niveau de la mer, et il est à 6,4 km de Sille et 8 km de Valencia, capitale de la communauté valencienne. Et une superficie de 5,60 km², une population de 7919 habitants, une densité, disons, de 1414,11 habitants par km². Et vous savez comment on appelle les gens de Massanas, donc Massanasero et Massanasera. La prédomination linguistique officielle, disons, c'est le valencien. Le 24 de juin, c'est les fêtes de la Saint-Juan. Et il se trouve dans la comarque de Bartasort et se trouve à 8 km de la capitale de València. S'accède à cette localité prenant la V31. Le terme municipal de Massanas, vous recordez, limite les suivantes localités: Alfafar, Paiporta, València i Catarroja, toutes de la province de València, i tenen especials vincles de veïnatge amb el reste dels municipis del sud, comarca de l'Horta Sud, Albufera, com Sedavi, Benetusser i Albà. El seu origen es troba en època musulmana, com ja vos he déjà dit, encara que hi ha indicis que pot ésser, va poder ser una vila romana, al trobar-se en el trajecte de la Via Augusta. Les primeres notícies documentals es remunten, doncs, a la presa de València pel Jaume el Conqueridor, i en esos versos del poeta Ibn al-Abbar, de 1199 al 2260, on es lamenta i es queixa el pobre de la desfeta de la València musulmana enfront a les tropes del rei Jaume I. En aquells versos cita esta població com Manzil Nars, que significa alqueria de Nars, i en aquella època també designava un conjunt de cases com centre d'una explotació agrícola. Les mencions posteriors de Massanas ja corresponen al període cristià i se troben en el llibre del repartiment, on són ja enregistrades les donacions que el roi Jaume I fait de cette terre conquise. Et tout ça a été écrit dans les années 1237-1252. Abans de l'occupació de la ciutat de València, el rei conquistador es dedica a repartir terres i cases als que l'ajuden a aquesta guerra, i així apareix esmentat aquesta població entre les donacions efectuades. Concretament, el 16 de març de 1238, dona Martí tres jovades en alqueria de Massanas, el 15 de mai d'aquest mateix any otorga a Fra Mateu, comanador de l'Ordre de Calatrava, alqueria de Massanas en Molins, i el dia 13 d'agost, aixement de Lucià, 8 jovades a Massanas, i per això, el 23 del mateix mes, a Fra Gerald de Prat, comanador d'Alfama, 30 jovades a Massanas. Esos dos textos, el poema d'Ibn al-Abbar i el repartiment, confirmen puig que Massanas era en la seva primera meitat de segle XIII una alqueria amb certa bellesa i entitat pròpia que fa que es diferenciava d'altres llocs de la comunitat valenciana.

Contita en esas canzonetes que vemos otras así, intentamos lo máximo que podemos de pasar músicas tradicionales, canzonetes tradicionales, pero es verdad, sin poder ofensar a ningún, a veces es un chico difícil de poder tindre variedades nuevas de canciones y de copias de canciones que se fan en festes, en llocs. Pero en fin, nosotros no desesperamos y tossuts como somos, no hay problemas, intentamos cada cop que baixem cap a casa a plegar un xic de coses noves perdudes així i poder, doncs, fer més alegre. Encara que hi ha molta gent que sí que com escoltis els programes en valencià, una de les coses que s'agraeix més, sobretot, ben segur, és la música. La música, perquè és una música alegre, és una música que, bé, jo crec que, encara que no han tingut la sort de conèixer les terres, però hi ha alguns que hi han anat de vacances després i sí, diuen, bé, hem estat a tal poble, hem estat a tal lloc i hi havia la festa i xic. Teníeu raó de dir que fins a ben tard al matí la gent estava al carrer ballant i cantant i doncs és veritat, nosaltres així no som ningú grup, diríem, de promoció cultural ni promoció festiu d'un poble ni d'un altre. Nosaltres no ens contentem així de parlar un dia per setmana durant una horeta, que no és molt, doncs per explicar cada vegada un lloc, un llogaret o un poble de la Comunitat Valenciana. Fem el mateix també en altres sèries de programes per a altres persones sobre els pobles de la Franja, esta zona de l'Aragó en què parlen en català, i es fa també un altre dia doncs, un programa en català que només parli de Catalunya i les coses catalanes, música, història de dos pobles, com avui estem parlant doncs, de Massanassa. I així no hi ha ningú que s'enfada i no hi ha ningú que se sent doncs, ai, per què dieu això i per què no dieu... No, no, no, nosaltres, cada un, hi ha gent que està pagada per fer la política i nosaltres això així no en fem. En tornant a les festes patronals, les festes, vos ja he recordat, que se celebren en honor del Santíssim Crist de la Vida, siguent el dia de la festa per excel·lència el 24 de juny, el dia de Sant Joan. La festa comença dues setmanes abans, celebrant-se la presentació oficial i un espectacle musical. Entre altres grups festers té lloc el Festival de Paelles, ai, això, inviteu-me a mi que baixi de seguida, la cavalgada, el Festival de Bandes de Música, així també, i la Foguera de Sant Joan. Immediatament després de les festes majors se celebra música i festa, certamen musical de gran qualitat. I al llarg de l'any se celebren diverses festes coincidint amb algunes dades ben senyalades. Vos avez vu, chaque fois on parle de fête. I ça, c'est quelque chose. Nosaltres així, un xic de coca amb cabell d'àngel, o una cosa, ara mos la passaríem bé, amb un traguet de servir tan bo que és per aquesta banda, però bé, així no són les mateixes coses. Si algun amic de les terres valencianes ve així a Tolosa, doncs segurament ho ha tingut coneixença, em dirà que és completament diferent la manera de veure les coses, la manera de participar és, no té ninguna comparació. Cada regió, cada poble té una manera de ser ben diferent. Fixeu-vos vosaltres quan som veïns en els catalans, però si estem en l'Aragó, els que parlen el català de l'Aragó, que parlen d'una manera, però ja tenen un esperit més de festa. Les Terres de l'Ebre que estan tocant a la Comunitat Valenciana tenen un esperit més festiu també. En canvi, les Terres de la Catalunya del Nord, doncs és altra cosa. És altra cosa, no tenen aquesta manera d'expressar-se, no tenen aquesta manera. I quan dic això no és una crítica, és només per fa constatar la diferència tan gran que hi ha entre la Comunitat Valenciana, el País Català i les Terres de la Franja. És veritat, són tres maneres de veure les coses completament diferents, cada un amb les seues, cada un amb les seues, i segurament que tots estem la mar de contents. Però per festes, el País Valencià. Això no es pot dir que no. Nosaltres vam estar així, vam fer un programa sobre el castell de Guadalest. Doncs, quan penseu que és un poble, o pobles del País Valencià, que quan són les festes, doncs, durant l'any tenen un poble xicotet, poder té 2.000 habitants, i quan són les festes són 5.000, 6.000 persones que han el poble.
Això és per dir-vos que continueu siguent d'aquesta manera, continueu animant a nova gent i continueu guardant aquestes tradicions que són les més boniques que puguin haver-hi.

bé, doncs, amics de Massanassa, des d'ací, Ràdio Occitània, en terres d'Occitània, només vos resta de dir-vos una cosa. Moltes gràcies per haver escoltat el nostre programa. Als amics occitans de Ciutadés, vos regraeixi pla d'haver escoltat el nostre programa en el Parlar Valencià, i vos dic, com hi ha costum o habitud de dir en terres occitània, a deixats pla tot el món, merci pla per haver demorat també nosaltres, bono serado i a deixats.